0: Ràdio Yahona i ho paratxet.
1: Jo ho me Yahona. En azuai, mi amatxes.